Il Lai de Lax se transforma bein prest puspé in un paradis per ils pitschens. Il è temp per la festa du fans. In tende de RTR pudais wustet lar chanzunettas e paraules romanches e sil zuenter fare una fotografia de recordientia. RTR e l'ÖKK presenten la festa du fans a Lax. Ils disdotsch e disnov de Fanadur. Nus ans legrein sil wuss.

0: Il Lai de Lag se transforma bein prest puspé in un paradis per ils pitschens. Il è temp per la festa du fans. In tende de RTR pudais vus dad lar chansonettas e paraulas romanches e sil zuenter fare una fotografia de recordientia. RTR e l'ÖKK presenten la festa du fans a Lax. Ils disch dotsch e disch nov de Fanadur. Nus ans legrein sil vus.
1: RTR, per vus al puls de la musica nova.

Tantan es vegnu uras per Carina Janchi de prender cum jau en in hoi dati las sisa maso gia vigel propi in Bellezia sera d'estat. Ciao ciao a Stelegers!